0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, han tocat la una i mitja. 541 persones han arribat en el caiduim de setmana a les illes de bord de 32 pesteres. La majoria, 20, ho han fet a Formentera. Només durant la jornada d'ahir se'n trobaren 7 embarcacions a les costes de les Balears. Un dia més hem de parlar de la crisi migratòria, però també ho farem avui de la IA amb experts de les Balears. Demanen més límits i un major control humà d'aquesta tecnologia. Júlia Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Tot d'un ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Durant aquest cap de setmana a les Illes Balears continua el temps estable i càlid. Durant aquesta tarda de dissabte, cel clar i sol. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 28 graus a Maó, Eivissa i a Formentera i 31 a Palma. A la illa de Menorca, vent moderat de tramuntana i a la resta, vent fluix amb brises. Demà diumenge, temperatures similars. 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb boires. Temperatures mínimes de 21 graus a Formentera, 19 a Maó i 18 graus a Palma. És una informació d'EMET.
1: Ho dèiem en començar. Continua l'arribada de pesteres a les Illes Balears. Delegació de Govern ha notificat l'arribada de 7 durant la jornada d'ahir. 3 a Mallorca, 2 a Formentera i 2 a Cabrera, amb un total de 118 persones a bord. La darrera va ser rescatada ahir a una milla al sud-est de Cabrera. Amb aquestes darreres arribades, en el caduim de setmana han estat 541 persones a bord de 32 pesteres, 20 a Formentera, i el total de l'any ja supera els 6.300 migrants arribats per via marítima a l'arxipèlag des d'Algèria. I també més notícies de successos. La Policia Nacional ha detengut a Palma una dona per captar amb ofertes falses de feina com a massatgista dones en situació irregular a les quals explotava sexualment. Les víctimes necessitaven doblers per enviar als seus països d'origen i no podien accedir al mercat laboral per la seva situació administrativa irregular. No eren obligades a mantenir relacions sexuals amb els clients, se podien limitar a fer els massatges, però la detenguda les coaccionava dient que així podien guanyar més doblers. S'aprofitava de la seva vulnerabilitat econòmica i es quedava amb el 40% dels seus ingressos. A més, exercia pressió estètica sobre elles, pesant-les constantment i promoguent cirurgies estètiques. La dona està detenguda com a presumpta autora d'un delicte d'explotació sexual. I més notícies. La intel·ligència artificial és d'ús creixent pels professionals de les Balears, bona part del sector turístic. Mentre el món analitza els incidents alarmants relacionats amb la IA i els seus reptes del futur, els experts de les illes demanen límits i major control humà d'aquesta tecnologia. Avui ens han volgut demanar quina importància té la IA a les nostres vides aquí a les Balears. Hem parlat amb els que més en saben de les expectatives i dels temors d'aquesta nova era. Ens ho conta Xisco Díaz.
3: Que és un canvi de paradigma. I és un canvi de paradigma com és que